செத்துருக்கும். என் சாரிடம் முடிக்கடவும் அது நேடுவோம் வேணும். Bueno, te lo ponemos. Vamos a comenzar con lo que sigue, ¿no? Las mañanitas para los cumpleaños. Porque, ay, caray. Porque no lloremos. Nomás nos acordamos, ¿no? Pero bueno, así es. Abro, mi loco. Aviéntese para acá, ¿no? Felicidades por los cumpleaños. Vámonos.